0: Christmas chocolate. John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.

0: ẹni tá a bá fẹ́ là á fún ní àsárò jẹ.
1: Ẹni tí a bá fẹ́. Òun ni a fún ní àsárò jẹ.
0: Ẹ sá àmàsárò.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ sá susẹ́ wà.
1: Ẹni tí a bá fẹ́.
0: N là á fún ní àsárò jẹ.
1: Ẹni tí a bá fẹ́ fún jẹ.
0: A jìnà sí àní fún jẹ náà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àbí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wòlíì. Ṣé kí n sọ pé kẹ́ ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín?
1: Bẹ́ẹ̀ sà mo gbà.
0: Ẹ sì sà.